0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Encetem setmana a la setmana després de les festes de les penyes, dilluns 10 d'agost del 2026. Això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: I iniciem setmana amb 33 graus de màxima, 22 de mínima i el vent de l'est bufant a 15 km hora. Algo que està sempre recurrent aquest estiu i que també ho farà demà i que estarà majorment solidat amb alguns intervals nuvolosos durant la vesprada. L'índex ultravioleta el tenim en nivell 8. Les penyes en festes 2026, una edició que començava en diumenge per tot allò de l'incendi, ja són història. La Paloma s'alça en esta 39 edició del concurs de ramaderies de la Vall, 183 punts i mig. En segon lloc, Laura Parejo, 159 punts i mig. I en tercer lloc, per a Fernando Machancoses, 147 punts i mig. Millor treball de ramat per a Mario amb el manso brillante de Laura Parejo. Millor vaca jaulera, 38 punts de La Paloma. I millor bou primoroso, 23 punts i mig de Fernando Machancoses. En quant al passacarrer de disfresses, premi a la crítica la penya Cullerot, disfressa individual per a Cosacos, disfressa col·lectiva L'Embolic i premi a la marxa penya Dragons. Són històries des de la Vall, tot i que en breu estem a camí en marxa en el tema no només de l'eclipsi, que estarem així en tots els punts de l'estat on se pot veure l'eclipsi, sinó en el tema de les nits, d'històries i historietes, com recorda el regidor de Turisme, Javier Ferreres.
2: Després del 22 d'agost tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són vàries, i després del 29 d'agost, igual que vam fer en el barri Toledo, enguany anirem al barri Carbonaire. És un barri que encara que allí no podem contar històries dels carrers, perquè els carrers pues, estan numerats com si fos a Manhattan, que allí una travessia a dos, és impossible contar històries dels carrers perquè no tenen nomenclatura. Però sí que n'hi ha altres històries.
0: Sí que hi ha altres històries i malauradament haurem d'afegir lo de l'incendi del passat dia 25 de juliol que s'iniciava precisament ahir en esa zona. Ironies del destí. Al marge de tot això, les festes de Moncofa continuen en marxa. El proper diumenge, dia de Sant Roc, serà, òbviament, un dels dies grans. Arribarà la part més emotiva i solidària de les festes també, perquè tindrà lloc la cena de l'hambre. Està organitzada en col·laboració amb Manos Unides, allà en l'ermita de Santa Maria Magdalena. Avui dilluns, dia 10 d'agost, serà vesprada taurina a les 7 i mitja amb Javier Tàrrega el Gallo, la ramaderia, i demà dimarts també en el recinte taurí serà vesprada de vaques i per la nit a les 10 i mitja la festa de la bromera, una bromera live per a tots els públics del el programa de festes. I ja que fèiem referència abans a l'incendi, associacions com Arrels, que este passat cap de setmana participa també en la Fira del Comerç de la platja de Xilxes en una causa solidària. Els ingressos que han obtès de tot allò que han venut han anat a parar a la investigació del càncer de pàncreas, però Arrels, d'entre els seus objectius, tenia també molta excursió, molta eixida a la muntanya, a la Serra d'Espadà. Parlàvem amb Sergi Alejos.
3: Quan va acabar, després del cop d'estat i de la Guerra Civil, quan va acabar la Guerra Civil, precisament l'any 39 va ser quan van començar les grans reforestacions a l'estat espanyol. Va durar molts anys, evidentment, no? Però no deixa de ser un estat que té unes dimensions i, a més, les mobilitats i els transports no eren res a veure en actualitat. I se va decidir apostar per un monocultiu, que era el pi, en diferents espècies, però un únic tipus d'arbre per a aquelles zones que estaven per evitar la desertificació ¿vale? O sigui, en l'època de Franco ja se parlava de la desertificació, avisa negacionistes, ¿vale? I què passa? Que mos hem topetat en que és un arbre que no és el que deuria. D'entrada, que en la majoria d'ocasions no és un arbre autòcton. La segona, que s'han fet monocultius, que estava jo dient abans. Són arbres que tenen un cicle de vida que és igual per a tots, òbviament, són la mateixa espècie. Se planten l'any 1 i l'any 10 tindran les condicions i l'any 40 tindran les altres. Per això vol dir que del moment que passi alguna cosa ens anem a trobar en un desert.
0: També des de Arrels parlaven del que toca fer ara. Venien moltes entitats, molt de moviment, en ganes d'eixir, d'ajudar. Tot això haurà de ser de forma coordinada, però piano, piano.
3: Que la natura faci el que ha de fer. Val? Primer que se refrede, després hem de veure com han quedat les coses. Evidentment, pel camí, tècnicament, se poden fer diverses coses per a intentar evitar la erosió, per si mos ve una pluja d'estes... Lo que matos diuen gota freda, que ara tenen penyant dir-li dana, no? Però bueno,
0: exacte,
3: mos ve una dana des de tota la vida i que no se mos duga la capa de terra fèrtil que no se'n vagi a fer. Per això sí que se poden fer una sèrie d'intervencions tècniques. Cuidaos, tècniques avalades pels científics, òbviament. Nosaltres no hem decidit no canviar la finalitat dels fons, perquè és que la natura necessita aquest temps. Necessita aquest temps i nosaltres sabem que quan arribi el moment i l'any que ve tinguem que parlar de, segurament haurem de parlar de l'incendi, haurem de parlar d'esta reforestació o d'esta reconstrucció de l'ecosistema, tindrem temps per a poder aconseguir aquests recursos. En aquests moments toca calma, esperar-se i, per què no, organitzar-se. Són molts els moviments i ahí Arrels està entre ells.
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: De tota esta activitat festiva s'afegís, òbviament, Nules també, i la pedania de Nules Màscara i Kenwany, en actes més socials que arriben per demanda de la pròpia gent d'ahir, ho contava el regidor Guillermo Latorre.
5: I després, una altra cosa que trobàvem a faltar dels últims anys és els concursos que fèiem al carrer. Per exemple, vam celebrar fa 3 anys un concurs de tortilla de Quereguilla que va ser molt nombrós, que agrada moltíssim. Pues anàvem al multifuncional, cada persona venia amb la seva tortilla, un jurat, provàvem les tortilles i otorgàvem un premi. Vulgues que no, i ses cosetes que pareixen tonteries fa poble, perquè els veïns guisen en sa casa, te porten a la tortilleta, se fan la foto, almorzem tots junts en les tortilles que tots han guisat, estem xerrant i estem animats. És diferent l'ambient, és que tenim que discernir que les festes de Mascarell no van a ser mai com les festes de Sant Bartomeu, més que res pel nucli provisional, sí, claro, estem parlant, claro, de 100 persones, al final som una família.
0: Bueno, Nules, que ja té també el cartell anunciador de la seua fira agrícola. El guanyador del concurs del disseny de cartell rebrà un premi de 300 euros. I la Unió Llauradora denuncia que la Conselleria d'Agricultura selecciona només 50 municipis per a les ajudes de millora de camins rurals i deixa fora altres 140 sol·licituds per falta de pressupost. Carles Peris.
6: Des de l'organització demanem una ampliació del pressupost de 4 milions d'euros per a poder atendre la gran majoria de sol·licituds. El que estem veient en aquests moments és que se fa patent la necessitat de millorar les infraestructures agràries, ja que és algo fonamental.
0: I en esport, la UD deixa bones sensacions, tot i haver perdut el primer partit de pretemporada, 0-2 davant el Villarreal C. Demà de maig, una nova cita en el José Mangriñán davant el Roda. I les farmàcies de Guàrdia d'avui dilluns en Nules, Juan Manuel Arambul, Major 60 en la Vall Beltrán Navàs, Poeta Llorente 79.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Encetem setmana a la setmana després de les festes de les penyes, dilluns 10 d'agost del 2026. Això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: I iniciem setmana amb 33 graus de màxima, 22 de mínima i el vent de les bufanta 15 km hora. Algo que està sent prou recurrent aquest estiu i que també ho farà demà i que estarà majorment solidat amb alguns intervals nuvolosos durant la vesprada. L'índex ultravioleta el tenim en nivell 8. Les penyes en festes 2026, una edició que començava en diumenge per tot allò de l'incendi, ja són història. La Paloma s'alça en esta 39 edició del concurs de ramaderies de la Vall, 183 punts i mig. En segon lloc, Laura Parejo, 159 punts i mig. I en tercer lloc, per a Fernando Machancoses, 147 punts i mig. Millor treball de ramat per a Mario amb el manso brillante de Laura Parejo. Millor vaca jaulera, 38 punts de La Paloma. I millor bou primoroso, 23 punts i mig de Fernando Machancoses. En quant al passacarrer de disfresses, premia la crítica la penya Cullerot, disfressa individual per a Cosacos, disfressa col·lectiva L'Embolic i premi a la marxa penya Dragons. Són història des de la Vall, tot i que en breu estem a camí en marxa en el tema no només de l'eclipsi, que estarem així en tots els punts de l'estat on se pot veure l'eclipsi, sinó en el tema de les nits, d'històries, historietes, com recorda el regidor de Turisme, Javier Ferreres.
2: Després del 22 d'agost tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són vàries, i després del 29 d'agost, igual que vam fer en el barri Toledo, enguany anirem al barri Carbonaire. És un barri que encara que allí no podem contar històries dels carrers, perquè els carrers pues, estan numerats com si fos a Manhattan, que allí una travessia a dos, és impossible contar històries dels carrers perquè no tenen nomenclatura, però sí que n'hi ha altres històries.
0: Sí que n'hi ha altres històries i malauradament haurem d'afegir lo de l'incendi del passat dia 25 de juliol que s'iniciava precisament ahir en esa zona. Ironies del destí. Al marge de tot això, les festes de Moncofa continuen en marxa. El proper diumenge, dia de Sant Roc, serà, òbviament, un dels dies grans. Arribarà la part més emotiva i solidària de les festes també, perquè tindrà lloc la cena de l'hambre. Està organitzada amb col·laboració amb Manos Unides, allà en l'ermita de Santa Maria Magdalena. Avui dilluns, dia 10 d'agost, serà vesprada taurina a les 7 i mitja amb Javier Tàrrega, el gallo, la ramaderia, i demà dimarts també en el recinte taurí serà vesprada de vaques i per la nit a les 10 i mitja la festa de la bromera, una bromera live per a tots els públics del el programa de festes. I ja que fèiem referència abans a l'incendi, associacions com Arrels, que este passa cap de setmana participa també en la Fira del Comerç de la platja de Xilxes en una causa solidària. Els ingressos que han obtès de tot allò que han venut han anat a parar a la investigació del càncer de pàncreas, però Arrels, d'entre els seus objectius, tenia també molta excursió, molta eixida a la muntanya, a la Serra d'Espadà. Parlàvem amb Sergi Alejos.
3: Quan va acabar, després del cop d'estat i de la Guerra Civil, quan va acabar la Guerra Civil, precisament l'any 39 va ser quan van començar les grans reforestacions a l'estat espanyol. Va durar molts anys, evidentment, no? Però no deixa de ser un estat que té unes dimensions i, a més, les mobilitats i els transports no eren res a veure en actualitat. I se va decidir apostar per un monocultiu, que era el pi, en diferents espècies, però un únic tipus d'arbre per a aquelles zones que estaven per evitar la desertificació. ¿Val? O sigui, en l'època de Franco ja se parlava de la desertificació, aviso a negacionistes, ¿val? I què passa? Que mos hem topetat en que és un arbre que no és el que deuria. D'entrada, que en la majoria d'ocasions no és un arbre autòcton. La segona, que s'han fet monocultius, que estava jo dient abans. Són arbres que tenen un cicle de vida que és igual per a tots, òbviament. Són la mateixa espècie. Se planten l'any 1 i l'any 10 tindrà unes condicions i l'any 40 tindrà unes altres. Però això vol dir que en el moment que passi alguna cosa ens anem a trobar en un desert.
0: També des d'Arrels parlaven del que toca fer ara. Venien moltes entitats, molt de moviment, en ganes d'eixir, d'ajudar. Tot això haurà de ser de forma coordinada, però piano, piano.
3: Que la natura faci el que ha de fer. Val? Primer que se refrede, després hem de veure com han quedat les coses. Evidentment, pel camí, tècnicament, se poden fer diverses coses per a intentar evitar la erosió, per si mos ve una pluja d'estes... El que nosaltres diem gota freda, que ara tenen empenyant dir-li dana, no? Però bueno,
0: exacte,
3: mos ve una dana des de tota la vida i que no se mos duga la capa de terra fèrtil que no se'n vagi a fer. Per això sí que se poden fer una sèrie d'intervencions tècniques. Cuidaos, tècniques, avalades pels científics, òbviament. Nosaltres no hem decidit no canviar la finalitat dels fons, perquè és que la natura necessita aquest temps. Necessita aquest temps, i nosaltres sabem que quan arribi el moment, i l'any que ve tinguem que parlar de, segurament haurem de parlar de l'incendi, haurem de parlar d'esta reforestació o d'esta reconstrucció de l'ecosistema, tindrem temps per a poder aconseguir els recursos. En aquests moments toca calma, esperar-se i, per què no, organitzar-se. Són molts els moviments i ahí Arrels està entre ells.
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: De tota esta activitat festiva s'afegís, òbviament, Nules també, i la pedania de Nules Mascarell, que enguany, en actes més socials que arriben per demanda de la pròpia gent d'ahir, ho contava el regidor Guillermo Latorre.
5: I després, una altra cosa que trobàvem a faltar dels últims anys és els concursos que fèiem al carrer. Per exemple, vam celebrar fa 3 anys un concurs de tortilla de Quereguilla que va ser molt nombrós, que agrada moltíssim. Pues anàvem al multifuncional, cada persona venia en la seva tortilla, un jurat, provàvem les tortilles i otorgàvem un premi. Vulgues que no, i ses cosetes que paixen tonteries fa poble. Perquè els veïns guisen en sa casa, te porten a la tortilleta, se fan la foto, almorzem tots junts en les tortilles que tots han guisat, estem xerrant i estem animats. És diferent l'ambient. És que tenim que discernir que les festes de Mascarell no van a ser mai com les festes de Sant Bartomeu, més que res pel nucli professional. Estem parlant de 100 persones. Al final som una família.
0: Bueno, Nules, que ja té també el cartell anunciador de la seua fira agrícola. El guanyador del concurs del disseny de cartell rebrà un premi de 300 euros. I la Unió Llauradora denuncia que la Conselleria d'Agricultura selecciona només 50 municipis per a les ajudes de millora de camins rurals i deixa fora altres 140 sol·licituds per falta de pressupost, Carles Peris.
6: Des de l'organització demanem una ampliació del pressupost de 4 milions d'euros per a poder atendre la gran majoria de sol·licituds. El que estem veient en aquests moments és que se fa patent la necessitat de millorar les infraestructures agràries, ja que és algo fonamental.
0: I en esport, la UD deixa bones sensacions, tot i haver perdut el primer partit de pretemporada, 0-2 davant el Villarreal C. Demà dimarts, una nova cita en el José Mangriñán davant el Roda. I les farmàcies de Guàrdia d'avui dilluns en Nules, Juan Manuel Arambul, Major 60 en la Vall Beltrán Navàs, Poeta Llorente 79.

0: por hoy.
1: Radio La Vall d'Uixó.
2: Fonteta de Besols, una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena, perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva la aixeta, amb la cara d'una ninfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullang gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia Local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
5: Els gestos quotidians sumen també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
6: Cuando entras en una...

0: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al programa baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de l'estiu, el dia després de la fi de les penyes en festes. Dilluns 10 d'agost del 2026, ja saben que en el concurs de ramaderia és la 39a edició, la guanyadora ha sigut la Paloma d'Alacant, 183 punts i mig. En el segon lloc, Laura Parejo, 159 punts i mig, i completa el pòdium Fernando Machancoses, 147 punts i mig. Això és el que ha deparat el 39 concurs de ramaderies, que ja és història, i el final de la legislatura festera de l'actual president Néctor Bermúdez. Ja tindrem temps al llarg d'estos dies d'anar repassant alguna d'estes qüestions, però ara centrats en el que arribarà este proper dimecres dia 12, l'eclipsi, i en una de les visites que en clau política i social tenim en el dia d'avui del diputat del PP, Òscar Clavell, que està així, passant estos dies d'estiu en el seu poble, en la vall, que ara en un momentet compartim amb ell alguna reflexió sobre coses d'actualitat. Dilluns 10 d'agost del 2026, viatge radiofònic, iniciem a les 2:17, ja saben, repassarem l'hora 14, el repàs a l'actualitat del dia, sí, en la SER.
1: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
2: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
3: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
4: Yo combino.
5: Ella combina.
4: Todos podemos combinar.
5: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
4: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
5: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
4: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
5: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
4: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
5: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
6: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
7: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
0: Ara que mira, en este dilluns, dia 10 d'agost del 2026, un dia en el que saludem ja el convidat que tenim així als estudis de Ràdio La Vall d'Uixó, Òscar Clavell, molt bon dia.
8: Bon dia, Vicent. Pues a pesar de ser ja dilluns post-penyes, estem encara amb forces i així estem.
0: La manera jo anava a dir, deixa'm que digui als anyells que molt millor, veurem així, que l'última volta em vaig coincidir amb tu, que era allí al... que en València me costa dir no per res, haver puesto de mando avanzado és molt més ràpid el TMA, perquè ho memorize. Sí. Allí al carrer Agúnia dic que molt millor volemos així que allí, perquè volemos allí significava que les coses no anaven bé, Òscar.
8: Pues han sigut uns dies, quasi una setmana d'horror, terrorífiques, infernals. La veritat és que els ballers aquell dissabte i sobretot vesprà nit del dissabte al diumenge, dia de Santiago Apóstol, 25 de juliol, jo crec que ens en recordarem tota la vida els balleros del dia de Santiago Apóstol, 25 de juliol, quan se va iniciar ese foc que pareixia totalment controlable i molt fàcil d'apagar per la part del carbonaire, i com d'una manera immediata, gràcies a la ponentà que feia ese dia, vent de ponent, molt sec, molt fort, pues se va escampar directament cara a la Vila Vella, arribant hasta la Vila Vella, cremant tota aquella falda de les muntanyes de la vall, i que després pareix que va tornar, de Vila Vella va tornar cara al Fondeguilla, cara a la nit, i és quan van veure com ja se va cremar el repetidor de la vall, conforme passava, perquè estava allí en el PMA que dius tu, el post de control este, i ven com el foc li pegava la volta a la muntanya, cremava el repetidor, envoltava l'ermita de Sant Roc, perquè el que vem des d'allí, des d'aquell punt, era conforme seguíem el foc, i la veritat mos van preocupar tots. Va ser una nit infernal, jo crec que la pitjor nit de les generacions de ballers que continuem en este món, perquè segur que els altres que ja no estan pues han viscut nits pitjors que esta, però jo crec que mos tindríem que remuntar pràcticament a la Guerra Civil per recordar-nos d'una nit, d'un dia tan horrorós com el que han viscut els ballers. Però afortunadament, gràcies a la Guàrdia Civil, a la Policia Nacional, a la Policia Local, als bombers forestals, a les brigades, a tots els mitjos aèris terrestres que van estar treballant, i sobretot molt especialment als pobles veïns que van obrir les seues portes, les seues instal·lacions, per rebre a tots els ballers i gent d'altres municipis evacuats.
0: Bon cop a la Fondeguilla, per exemple.
8: Exactament, exactament. Nules també va rebre la gent de Vilavella, de Artana, d'Eslida, és a dir, van ser moltíssima gent evacuada. Tu pensa que en la vall primer se va evacuar el barri Toledo, després va ser el Carbonaire, després va ser Sumet, 1C, i finalment la colònia Sant Antoni, incluïda la residència que era de Nova Edat. Estem parlant de quan se decidís evacuar, perquè estava allí present, evacuar la colònia Sant Antoni Nova Edat, eren pràcticament les 2 del matí. Eren les 2 del matí del dissabte quan s'evacua tot un barri com és Sant Antonio. Però tu pensa que el Carbonaire és el barri més gran de la vall, que ja té 6.000 habitants. Si sumem els habitants del Toledo, de la colònia Sant Antonio, de Sumet, de l'1C, pràcticament anem a 10.000 persones només de la vall evacuades. És de veres que les feixes que són, moltíssima gent estaria en la mar o estaria en la seva segona residència, moltíssima gent té molta família que se va desplaçar. Jo no ho he dit públicament, però en ma casa, que saps perfectament, bueno, en ma casa, la casa dels meus pares, que saps perfectament on és, jo vaig tindre 8 persones del Carbonaire evacuats durant tres nits que van estar evacuats. 8 persones, 2 matrimonis, en 2 persones majors totalment dependents, en un altre matrimoni en 2 xiques menuts i un gos, 8 persones i un gos. És a dir, que vas tindre aquests dies allí, vas donar les claus i ells se van encarregar i van fer tot el que van tindre que fer a casa per poder estar mínimament el millor a gust que podien estar. I la veritat és que per això la solidaritat dels pobles veïns, la solidaritat també dels ballers, que en seguida van reaccionar. Jo veia com gent de restaurants, gent de locals comercials acudien de bon matí allí al punt avançado, aportar bocadillos, beguda, gel, tot el que se necessitava. La cooperativa San Isidro, tinc que dir, Lourdes Falcó, la presidenta de la Caixa, va estar allí present totes les dies treballant com una jabata, interessant-se, preocupant-se, aportant tot el que farà falta. Li demanaven: Lourdes, mos fa falta fruta, venien caixos de fruta. Lourdes, mos falta això, venia tot el que farà falta, i per això vull fer aquest reconeixement totalment. I sobretot, moltes vegades, quan agraïm les coses, ens en recordem d'un dels sectors més importants, que són els mitjans de comunicació, que sou vosaltres. Perquè éreu, tant les 2 televisions locals, no vull fer cap tipus de distinció, com la Serva i Dussó, eren els que estàveu informant-nos pràcticament al minut de lo que estava passant, i de tot el que ocorria, i de totes les novetats. I mos oblidem sempre que donem, fem estos temps d'agraïment, mos oblidem moltes vegades de vosaltres, des que esteu treballant 24 hores, perquè vosaltres m'heu vist a mi, però jo també vos he vist a vosaltres allí. I la veritat és que treballar allí per atendre la gent i informar no només de la vall sinó de tota la comarca, de lo que tenien que fer, de com evolucionava el foc, de què passava en el fum, de si podíem eixir, si estaven confinats, si no estaven confinats, si s'evacuava tal zona, no s'evacuava, si tornàvem a casa, vau ser vosaltres, i per tant també vull que aprofitar este micròfono per donar-vos les gràcies.
0: A pesar de que se va cremar l'antena també, i va patir més, i va tenir que buscar solucions, plan B també, solucions.
8: Efectivament, mira, per la vesprà, el dissabte per la vesprà, pugem, Fernando Darós, regidor d'este municipi, de Compromís, 2 persones dels bombers de Diputació i jo vam pujar en un cotxe, mos diu: vingau a la muntanyeta del repetidor. El foc se veia baix, per darrere de la muntanyeta del repetidor, per baix, per darrere de la muntanyeta, és a dir, des del Toledo, des de les Vendes, no se veia. I allí, aquelles 2 persones que són tècniques forestals i d'incendis estaven decidint si evacuar o no el barri Toledo en ese moment. Mos van preguntar a nosaltres, a Fernando i a mi, i jo me vaig girar a Fernando i li vaig dir: Fernando, tu eres conscient de que anem a decidir algo ¿sabes? De caso, además, ell, y me permetrá, y me perdonará si no volía que diguera el segundo nombre, ¿no? Pero además me decía, mira, aquella finca es meua, la finca de mis pares. Yo digo, aquella finca que s'ha cremat es meua, una finca de taronges que tenía en producción. Digo, aquella s'ha cremat y es meua. Y decía, ¿y qué fem así? Y nos van a girar a aquellas dos personas, forestales, especialistas, expertos en el tema, técnics, i mos van dir, moratros són partidaris de que el foc ja està pujant muntanyeta amunt, d'ací no res, el repetidor està cremat, i si arriba el repetidor i agarra sa muntanyeta cara avall, lo que separa sa muntanyeta de les vivendes del Toledo és un carrer que tindrà 3-4 metres d'ample.
0: Com ho tenen controlat, tot.
8: Exactament. I dic, pues adelante. I ja va ser conforme se va decidir evacuar el barri Toledo, que va ser el primer dels barris evacuats.
0: Vale, no, quines anècdotes, no, d'aquest dia. Anem a tancar ja el tema de l'incendi. Esclar, tu saps que després feies al·lusió també, no, a aquesta solidaritat de la gent de la Vall en ajudar primer, òbviament, a les persones evacuades, etc. Ara, de tot el que se'ns ha quedat, com podem ajudar a reforestar, a recuperar, a arreglar, i a la gent ha hagut de dir-li calma, que eixirà a lo loco i sense tindre els coneixements adequats pot ser molt pitjor, tot i que encara la cosa no està per així. Ja n'hi haurà temps, però quan hi hagi que reforestar, quan hi hagi que anar recuperant-lo tot, la gent que tinga ganes o temps o forces d'ajudar, feina n'hi haurà per a tots, se vos dirà, anireu coordinant. Com fem tot això? Perquè jo crec que la teva generació i la meva, bueno, de verdad, conforme estaba hasta el día 24 de juliol, por malauradament ya no anem a veure-ho, pero se trata de deixar-lo bé perquè vindran darrere, ¿no?
8: És que estem parlant del castell de la vall. És que estem parlant de totes les muntanyes que ens envolten i muntanyes que apareixen indirectament en l'himne de la nostra ciutat. Una vall rodejada de muntanyes. Uh-huh. Una vall rodejada de muntanyes que la meitat estan calcinades ara en este moment. Mira, ese dia a mi me va vindre a la memòria un 14 de juliol de l'any 14. Era alcalde jo i se va iniciar un incendi per un rayo latente en una garrofera en el barranc d'Igualit.
0: Sí, senyor.
8: 14 de juliol de l'any 14, de 2014, me'n recordaré tota la vida. Salvar les distàncies, perquè no té res que veure un incendi en un altre. Allí me pense que van ser sobre 60-70 hectàrees. Va tocar pràcticament tot era terme de la vall, més una punteta del terme d'Alfondeguilla. Ara ha sigut molt més ampli, vamos, no té res que veure. Salvar les distàncies, ara estem parlant de quasi 10.000 hectàrees. En aquella època va ser, pues, no arribar a un centenar, si van ser 70 o 60 o 70 van ser. Però bueno, però era un barranc, era el barranc d'Igualit, molt difícil de poder accedir, només eren mitjos aeris els que podien treballar. El PMA també se va col·locar, se va ubicar el mateix puesto que estava col·locat este últim. I jo, ja una vegada superat l'incendi, pensava en la reforestació, en reincorporar, van treballar molt en la societat de Casaors. Entonces era Jesús Martínez el president de la societat de Casaors. Vam amollar allí perdius, conills, van fer madrigueres en maderes, en pedres. La Generalitat, la Conselleria de Medi Ambient, que entonces era Isabel Bonís, la consellera, va treballar moltíssim, inclús el que era el barranquet, el riuet, que va fer allí unes baixaetes molt boniques, que en les primeres plogudes que van vindre va quedar preciós. Però efectivament les ganes dels balleros d'eixir al terme, d'eixir a la muntanya, a reforestar, a repoblar, són tan grans, però mos les tenim que controlar, mos les tenim que limitar, perquè evidentment ara no és el moment. Volguérem tornar a veure-ho demà tot verd conforme estava, en aquestes garroferes, en aquests pins, en aquests ametllers, en aquests arbres, però tenim que seguir instruccions, tenim que ser cautos, no tenim que crear un mal major al nostre medi ambient i a les nostres muntanyes. Les coses se faran quan se tinguin que fer. Ara esperem que no vinguin plogudes fortes, ara en agost, en la tardor, que pugui fer un arrastre, provocar un arrastre i vindre tot allò cara a la vall, cara al poble, però estic segur que deixant-nos portar per els tècnics, per els que entenen, per els tècnics mediambientals, per els forestals, estic segur que pronte se repoblarà i pronte ixes muntanyes tornaran a tindre ixe verd.
0: Pues vaig a preguntar-te per l'eclipsi que també tenim esta setmana i arrenquem a parlar de política, que això vull que aprofitar avui la teua presència avui ací en la vall, en els estudis de Ràdio La Vall d'Uixó, per a fer una miqueta de balanç del que hem passat i sobretot preguntar-te per una tardor, que no sé si vindrà calenteta o no. Oscar Clavell, dimecres tenim un eclipse que també ha despertat una expectació tremenda, i especialment pues, en el lloc de l'estat espanyol per on passa. La Vall és una zona on està el dimecres. N'hi haurà també molta expectació per ací. Al marge del turístic o no, no sé si és bon moment després, parlo d'esta zona, clar, després del que ha passat i de conforme tenim el terme, etcètera, ha canviat un poquet, no? El rotllo ixe de les ganes d'eixir per ahí, d'eixir per ahí me referisc a la muntanya, clar, el terme. Tampoc sé si és bo, si és convenient, tu com ho veus això?
8: Jo quan parlaves d'eclipse, creia que eclipse estava referint a Pedro Sánchez, que és el major eclipse que està tenint Espanya.
0: Per això volia preguntar-te després
8: si enllaçarem, no?
0: Si volia aclarar un eclipse de legislatura, però això m'ho guardava per a després.
8: Pues l'eclipse del dimecres, del dia 12 d'agost, jo el veuré en la Llacuna, en la partida de la Llacuna. Uh-huh. És la part del terme que no ha estat afectat per el foc, afortunadament, la part d'enfront, no?, de les muntanyes, sí, d'enfront. I la veritat és que jo crec que tindré un molt bon punt per a poder veure. Ui, me tenen que arribar les ulleres, que encara no les tinc, que espero que m'arriben avui, les tinc demanades i m'arribaran avui, per a poder veure-ho en tota seguretat. La veritat és que és algo històric, que tindrem l'oportunitat de veure-ho. L'horari me preocupa, perquè diuen que el moment més important de l'eclipsi serà sobre les 8:30 de la vespre.
0: Sí, per ahí.
8: Jo no sé si a les 8:30 de la vespre ja el sol se podrà veure. Ahir mateix estava jo analitzant-ho i ja se fa de nit antes, ja se nota que se retalla el dia, les hores de sol, i no sé jo si a les 8:30 mos pirarà justet, o tenim que anar a serrar pipa esta nit, o al final pipa mos pot fotre l'eclipse solar ací en la vall. Però la veritat és que és un moment que mos dona la natura. Jo crec que l'altre dia buscant en internet, i quan va ser l'últim eclipse solar, i va ser...
0: no sé, 5.
8: No, jo vaig veure un altre en 50 i pico.
0: Ah.
8: El 1905 n'hi ha uno, efectivament, n'hi ha uno.
0: Hi ha un molt famós, perquè sí, Juan Fuerte me'l va contar un dia.
8: Sí, sí, el 1905 n'hi ha uno, però a mitjan del segle XX n'hi ha un altre. Perquè jo recordava de menut, en l'escola jo recordava uno. I jo dic, com pot ser, de menut? I seria, pues, els 80, 90, i no, seria el millor eclipse lunar, o seria alguna cosa d'aquestes, però solar, i a més...

0: una de les cançons que ha recomanat Pedro Sánchez.
1: Mira, mira, jo i parlàvem d'estar en els moments i en els puestos determinats en els, quan correspon. No vull relacionar-ho amb el tema de l'incendi, però jo sense tindre cap tipus de responsabilitat ni obligació d'estar en el puesto de mando avanzado, perquè no forme part del CECOPI. Jo he estat allí totes les dies, n'hi havia dies que venava a les 3 i mitja, 4 del matí, després de tot el dia, per poder col·laborar en el que poguera. Jo devoré un president del govern, que això sí que és un autèntic eclipse per a este país, que una part d'Espanya està sent invadida, una part d'Espanya com és Ceuta, perquè tant Espanya és Ceuta com és Madrid, com és Valladolid, com és València o com és Huelva, i que estigues sent invadida, ni haiga en redes socials amenaça d'una pròxima invasió en poques dies. En poques dies estem parlant d'esta mateixa setmana en la que estem.
0: El dia 15, diu.
1: El dia 15, exactament. El dia de la Mare de Déu d'agost. I que este senyor agarre i se'n vaja a Lanzarote, tan a gust, de vacacions, a bussejar, en més seguretat darrere que seguretat extra ha portat ell a Ceuta en estos moments tan delicats. Estem parlant de que en Ceuta, en una situació normal, n'hi ha 60 guàrdies civils. 60. Ceuta, estem parlant d'una població d'uns 80-90 mil habitants. Sagunto, el que podria ser Sagunto, perquè mos fem tots una imatge. I que només lleguin 60 guàrdies civils durant tot l'any. I que ell s'hagin portat a Lanzarote com a seguretat d'ell personal, més inclús bussejadors, perquè ell puga bussejar tranquil·lament per les aigües de Lanzarote, això me demostra que només se mira el seu melic. És una persona que se pensa que és el rei sol, l'etat se moa, el que deia Lluís XIV de França, i que ell és imprescindible per a tot, i per tant és un ser superior inqüestionable, i que el món tenim que estar agraït a que ell estigui així. Però és que a més d'això, en tot el descaro del món s'atrevís a penjar-nos vídeos en redes socials recomanant-nos cançons per a aquest estiu, com si no estiguera passant res en este país, com si Ceuta no estiguera sent invadida per un número importantíssim que no sabem de marroquís, perquè us parlen de 60, de 70, de 80, ja no saber el número exacte de persones que han entrat sense cap tipus de control ja és preocupant. No saber el número exacte de les persones que han mort intentant creuar o entrant per la mar a territori espanyol com és Ceuta, i quan parla de 60, 70, 80 parla de mils, no parla de 60, 70, 80 persones, sinó de 80.000 persones en una població de 80.000. tu imagina't, Vicent, així la vall tenim 32.000 habitants. Uh-huh. I que de colp en mitja hora mos entraren 25.000 persones més. Què faríem en aquestes 25.000 persones en mitja hora de colp així? Jovens, dones, majors, gent que no té pa menjar, gent que no té pa beure, gent que no té on dormir, gent que tindrà que fer el que tinga que fer per cobrir les seues necessitats bàsiques. Com se controla això? A més, en un punt, en una ciutat espanyola que està en el continent africà, que no està en la península, en la perillositat o en la problemàtica superior que dona esta qüestió geogràfica. Pues el president del govern se'n va de vacacions, no anul·la ni un dia les seues vacacions, mos dedica encara en tot el descaro i en la cara més dura que el formigó algunes ocasions per a poder disfrutar aquest estiu. És que jo pràcticament no entenc absolutament res. On està la empatia? On està la humanitat? On està la seva responsabilitat de president del govern en moments tan delicats com este? Però és que ni ell, ni els seus ministres, ni Marlaska, ni Margarita Robles, ni Álvarez, ninguno, no me creguió que el CNI no sapiera que s'estava preparant una invasió d'este número de persones tan importants dies previs, i que no s'agarraren medides de seguretat per evitar-ho. Molta gent m'ho diu pel carrer. Què informació tindrà el rei de Marruecos de Pedro Sánchez o de Marlaska per a que Pedro Sánchez i Marlaska se aginollen d'aixa manera davant del rei de Marruecos? Però és que no parlem només de Ceuta i Melilla. Mira, Melilla és espanyola des de 1400.

0: 1597. Ceuta és espanyola des de 1580. Marruecos ni existia, ni existia. Marruecos pràcticament existeix en el segle XX. Però és que n'hi ha una altra reivindicació molt vinculada a Espanya, que era el Sàhara Occidental. Així tots els estius venen xiquets saharauis.
1: Estan, de fet.
0: Així una societat, que una associació que és Esmara, que s'encarrega de rebre-los i donar-los aquestes vacances en pau, que és l'eslògan, no? Conforme rebren a aquests xiquets saharauis. Xiquets que jo es veig pel carrer, ara n'hi ha xiquets de els xiquets en la seva època que s'han quedat a viure en Espanya, que tenen 30 anys ja, 30 i pico d'anys, perquè es conec jo d'aquella època i es veig ja que ja són homes i dones. Jo tinc una companyera meua en el Congrés, diputada nacional de Sumar, saharaui, d'origen saharaui. Com pot permanèixer en aquest partit que forma part del govern, que han venut en terra plana el Sàhara Occidental a Marruecos? Com poden ara dir-los, ara quan vinguin o que estan així, la gent d'Esmara, algunes persones d'Esmara, vinculades al Partit Socialista de la Vall, com poden dir-li a aquestes famílies, canvien els seus xiquets a passar les vacances en pau, que el seu partit, que el seu govern, que el seu president del govern, Pedro Sánchez, ha venut al Sàhara Occidental i per tant a tots els saharauis? Pues jo crec que això mos ho tenim que fer pensar, i això és la realitat, i això és el que n'hi ha. I això, les coses se tenen que dir clares, molt claretes. Podran ofendre o no, perquè les veritats a vegades ofenen, però és que aquesta és la realitat. Esta es la realidad. Un gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y de Sumar, torna a decir, y de Sumar, que también forma parte del gobierno, han venido al Sáhara Occidental a favor de Marruecos. ¿Por qué motivos? Cuando sabemos desde la segua, desde que España en el año 75 abandona, después de la Marcha Verde, ojo, Marcha Verde, una marcha civil en muchos militares marroquíes disfrazados de civil, vestidos de civil, entrando en territorio entonces español. Es que ahora está pasando lo mateix en Ceuta y Paul pasar lo mateix en Melilla. Pues tienen que tener las cosas claras. Y tienen que saber que ni Ceuta ni Melilla se negocien, que Ceuta y Melilla son españoles, tan españoles como Madrid, Barcelona o Bilbao, que Ceuta y Melilla son territorio español, que volen seguir siendo españoles, que son unos modelos, unos ejemplos de convivencia cultural y religiosa fundamental. Allí conviven cuatro religiones sin cap tipo de problema: la cristiana, la musulmana, la jueva y la budista. I no n'hi ha cap tipus de problema. Jo fa poc he estat en Melilla i aquesta convivència se viu en el carrer. No n'hi ha cap tipus de problema. És que n'hi ha representants municipals tant en Ceuta com en Melilla del Partit Popular que són de qualsevol d'aquestes religions. I els principals que no volen aquesta invasió són els musulmans ceutins i de Melilla, que ho tenen clar el que volen ser. Per això jo crec que un president del govern agarra la maleta, se'n vaja de vacacions sense cap tipus de problema, i a més s'enriga de tots els espanyols recomanant-nos, primer, cancions per a aquest estiu, o segon, com podem disfrutar de l'eclipse sense tindre cap tipus de problema. A mi me pareix ja un insult a la intel·ligència dels espanyols.
1: Però te pareix un insult que fas això o les cançons que t'ha recomanat, Òscar?
0: Jo, és que les dues coses me pareixen una ofensa. Saps? A mi les cançons que me recomane o les lectures que me recomane pues Pedro Sánchez, la veritat és que m'importa un pepino, parlant clar. Al igual que les recomanacions que me puga dir com tinc que poder disfrutar o veure l'eclipse solar. Jo és que jo vull que un president del govern exercisca de president del govern i que no siga algo simbòlic com és el que estem vivint durant aquests últims anys.
1: Vaig a fer-te una pregunta que crec que no serà la primera vegada que te la faig, que és, recordo que te deia, bueno, tu que estàs per Madrid i tens més contacte, no? Veus de primera mà tot el que passa allí, no? En el Congrés i tal, i te vaig preguntar, sempre que t'he preguntat, si creus que Pedro Sánchez arriba al final de la legislatura, sempre m'has dit que sí. Dilluns 10 d'agost, Òscar Clavell, diputat del PP per la província de Castelló, te torna a fer la mateixa pregunta. Què me respons avui?
0: Mira, Vicent, jo sé que queda molt mal respondre una pregunta en una altra pregunta. Això periodísticament és, jo crec que és
1: un gallego, diuen, no? Això queda molt gallego.
0: No, però jo vaig a llançar-te a tu o a qualsevol persona. Mira, aquesta pregunta me la fa moltíssima gent. quan convoca eleccions? Este tio quan se'n va? Referint-se a Pedro Sánchez, no? Uh-huh. Jo vaig a fer-te, vaig a contestar-te aquesta pregunta amb una altra pregunta. Què guanya Pedro Sánchez convocant eleccions anticipades? No vull que me contestes, que sí, per contestar estillo, eh? És retòrica, eh? Així per contestar estillo, per preguntar tu i per contestar jo. No, però, què guanya Pedro Sánchez adelantant les eleccions generals? No guanya res. Els únics, mira, els únics que pareixia que podien deixar-lo caure eren els diputats de Junts. Ha indultat a Laura Borràs fa dues setmanes. Per corrupció. Ojo, per corrupció. Laura Borràs. Ara, en esta tardor, a Puigdemont el tindrem en Espanya. Vindrà a Catalunya, per tant, Espanya. Però, i el tindrem i no passarà absolutament res. Tu creus que els diputats de Junts, no te parles del PNV, perquè els del PNV s'han venut totalment, estan venuts. El PNV té una por immensa a Bildu, que pugui guanyar les eleccions basques Bildu i que el PSOE li doni el govern del País Basc a Bildu, i per tant el PNV tragarà tot el que tinga que tragar. Sumar hi tens a Yolanda Díaz, està buscant-se la seva eixida ja a l'Organització Internacional del Treball, ja dient que va la número 2, cobrant el triple de lo que està cobrant ara, imagínate que representa ja enviem a l'exterior. Podemos, tot esto pataleta, però Podemos estava en el govern d'Espanya, no era Sumar, era Podemos. Quan lo que t'ha comentat del Sahara Occidental, és que ja ho tens. Per tant, a mi, Jone Belarra, Montero, tots estos, Pablo Iglesias, que peguen totes les cabotes que vullen. Mira, Pablo Iglesias ha sigut la major decepció per la gent d'Esquerres. Jo, si fora d'Esquerres, si fora comunista, si fora, pues, jo, una persona, jo nunca abandonaré mi piso de Vallecas. Pumba, a Galapagar. En seguretat de la Guàrdia Civil, ojo, als que volia matar a Pedraes i a palos, a la Policia Nacional, a la Guàrdia Civil, ojo. El que criticava tant la educació privada, en recorda-te, tota educació pública de qualitat, ell que té tres fills, tres a col·legis privats, pagant 500 euros al mes per cada xiquet, que a ell pareix perfecte, cada un que puga decidir on vulgui portar els seus xiquets, però ell i tots els demés, exactament igual. Estos mai deixaran caure Esquerra Republicana, Compromís, Bildu. Tu te penses que algun d'estos grupets té que fer una moció de censura juntament al Partit Popular i Vox, perquè el Partit Popular no és suficient, sinó que també fa falta Vox perquè entre a jugar en esta partida? Algun d'estos grupets tenen que deixar caure a Pedro Sánchez si no estaran mai millor conforme estan ara? L'estratègia d'aquests grupets és anar ofegant poquet a poquet a Pedro Sánchez, al Partit Socialista, ofegant-lo. Però quan veuen que ja se fica morat, obrin les mans perquè entre oxigen a altre camí i puga respirar. I tornen a començar a apretar. Quan el veuen morat, obrin altre camí i torna a respirar i torna a estar viu. Esta és l'estratègia dels seus socis, els que l'aguantaran tot el que puguen aguantar-lo i més. Per tant, Pedro Sánchez acabarà la legislatura. Sí, t'ho dic, oui, 10 d'agost, igual que... Però si és que inclús està estudiant fórmules legals per a poder convocar les eleccions en setembre del 2027. La legislatura acaba en juliol, el 23 de juliol del 2027, perquè van ser les eleccions generals, les últimes eleccions generals. Sí, sí. Però com està el mes d'agost pel mig...
1: I no se vol fer coincidir en els municipals, també. Veig que
0: també,
1: està per ahí.
0: També, el superdomingo. També les... Mira, és una... Esa probabilitat jo la veig cada vegada més força. Però és de veres que la seva gent no vol que coincidisquen. El que vulga o el que tinga que ser candidat del Partit Socialista a l'alcaldia de X municipi o de X comunitat, perquè moltes comunitats també se votarà aquest dia per les eleccions autonòmiques, sí, no volen relacionar-se amb Pedro Sánchez, perquè Sánchez és un lastre. Sánchez embruta la imatge. Però així, en este, per exemple, en este municipi tenim una alcaldessa socialista que no sé si tornarà a ser candidata o no ho sé, però esta persona que vol ser un calco de Pedro Sánchez, a imagen y semejanza de su amado líder, de Pedro Sánchez, ella está encantada que venga así Pedro Sánchez a visitar la Vall, está encantada, pero es que la gente de la Vall ya la tecala. Es una copia barata, una copia falsa de Pedro Sánchez. Y ella puede estar encantada de que venga Pedro Sánchez a la Vall. Pero hay otros alcaldes o otros candidatos a la alcaldía por el Partido Socialista que no están encantados. Pero también es de ver que eso significaría un tsunami para estos municipios, un tsunami para estas comunidades, para el Partido Socialista, pero es la mejor manera de que Pedro Sánchez tenga un ejército preparado que trabaje para ella. perquè ja que jo, fulanito de tal, candidat del Partit Socialista a l'alcaldia de no sé on, tinc que treballar per mi i tinc que portar-li els boig a la senyora Maria, li portaré els meus boig, i és de Pedro Sánchez, per exemple, si són el mateix dia. Que a lo millor, si són dies diferents, Pepito X, candidato D, baixa els braços i no treballa per Pedro Sánchez conforme si fora el mateix dia que les eleccions municipals. Però jo t'he dit que una de dos. O seran pot coincidir en aquest superdomingo en les locals i autonòmiques, o retrasar-ho tot el que pugui i més. Pensa que n'hi ha comunitats autònomes en les que per llei està prohibit convocar eleccions en el mes d'agost. Per tant, el mes d'agost també se quedaria fora. Per això t'he dit que està buscant fórmules legals per allargar la legislatura al mes de setembre del 2027, no este, 2027. Sí, sí.
1: Pues veurem què passa ahí. Pues nosaltres, Òscar, avui per a tancar, preguntar-te per la província de Castelló, de la qual eres diputat. Temes a partir del curs polític. Bueno, me dies que ja teniu reunió a final d'agost, no tenia activitat.
0: No està convocat encara, però normalment la última setmana d'agost sempre hi ha una diputació permanent. Vale. Sí.
1: Pues per tant, assignatures, si no pendents, importants per a la província de Castelló. Podríem parlar de agricultura, òbviament d'infraestructures, i sempre el maní tema de costes.
0: Estem en estiu i és evidentment tenim que parlar de costes, evidentment tenim que parlar de la regeneració. No se mos pot obrir la boca de, quan parlem de dades de turisme, de tots els milions de turistes que venen a disfrutar d'Espanya, no només del sol i playa, sinó de la nostra cultura, del nostre patrimoni, de la nostra gastronomia, de la nostra festa, evidentment també, de tot. I tindre aquests tractors, no?, que fan que vinga la gent de fora a conviure i a viure i a disfrutar d'Espanya sense mantindre aquestes condicions. Passejat-nos per la nostra costa, no fa falta que anem a Múrcia, que anem a Girona, sinó directament la nostra comarca, la Plana Baixa. N'hi ha molts municipis que necessiten aquestes obres de manera urgent, perquè ara ve la tardor, i la tardor venen les tormentes, i aquestes tormentes venen les que s'enisca la mar i tot el mal que tots ells tenim que comprovar. Per això és important que la regeneració de la costa siga un fonament i siga algo elemental per al govern d'Espanya. El que té competències és el Ministeri de Transició, però tant en la costa com en els barrancs, com en els cauces. I això també tenim que evitar possibles mals que vinguen en la tardor, el que han viscut fa dos anys en la Dana. Els cauces estan totalment abandonats, els barrancs estan perduts, estan assalvatjats, i si no se limpien en condicions conforme toca, se poden taponar, si venen aquests trons i aquests baixes importants d'aigua, se taponen els ponts i poden tindre-les inundacions que han viscut desgraciadament fa dos anys en la Dana, però que pràcticament tots els octubres o novembres de tots els anys vem en menor quantitat en molts punts de la nostra conca mediterrània. Parlem d'agricultura. Estem pràcticament en les portes ja de la campanya agrícola del 2026. Els agricultors, els llauradors, estan molt preocupats. La taronja enguany està fatal. Tenim una invasió d'aranya roja que està preocupant molt als nostres agricultors. Està devastant. Si no és el cotonet, és l'aranya roja, si no és no sé què, si no és no sé quantos, però sempre tenim algun problema. La competència desleal de tercers països que venen sense cap tipus de control fitosanitari, sense cap tipus de control laboral en aquells països tercers. Per tant, no estem en contra de que en altres països també se produïsca la mateixa veritat que nosaltres, però sí que estem en contra de que no puguem competir en les mateixes armes conforme se competeixen allí. Per tant, la nostra agricultura té que ser essencial, fonamental, se té que defendre els nostres interessos en Europa i fora d'Europa, i fem-nos forts, això sí, sempre quan un president del govern no estiga recobrant-nos música.
1: Anem a tancar ja, el temps ens tira damunt, Òscar, però encara que siga en un minut, saber la teva opinió d'algo que hem conegut avui mateix, este mateix matí, de les enquestes de sociomètrica. En fila al PP quasi els 150 escons després de l'incident de Ceuta. El PP tindria el 34%, PSOE 25% d'intenció, este sondeig. Valoració d'avui mateix, dilluns 10 d'agost, Òscar Clavell.
0: Mira, jo sempre, quan me demano la valoració d'una enquesta, fes la mateixa, quan me beneficia i quan me perjudica. Una enquesta és una foto determinada en un moment molt concret.
1: Este.
0: Que demà pot ser un altre. i després demà un altre, i després demà un altre, i l'altre un altre. Per tant, la millor enquesta és el dia de les eleccions. A mi, vull que una enquesta me beneficie, però que d'ací dues setmanes me puc perjudicar, li dona la mateixa importància a una i a l'altra, que és tota. Però, evidentment, una foto, una enquesta és una foto fixa d'un moment determinat.
1: Se'ns ha tirat el temps damunt, per un plaer com sempre, Òscar Clavell, la visita si als estudis de Ràdio La Vall d'Uixó, dilluns 10 d'agost del 2026. No sé quina llista musical gastaràs per a veure l'eclipsi, però assegur que algo de música dels 80, del pop espanyol, algo d'això n'hi haurà, no?
0: Mira, està entre el meu germà que estarà, si ell és un apassionat dels anys 80.
1: I te farà de DJ, quasi.
0: I encara que siga per imposició, jo no ficaria música dels 80, jo som més dels 90, ja, però ell segur que sí. Però mira, recomane, si me deixes dos segons, no una canció, un llibre, que estigui llegint-me ara aquest estiu.
1: Quin seria?
0: Que és La vida de Hernán Cortés, de Zunzunegui, un escritor mexicà, no espanyol, mexicà, que escriu sobre la història i vida d'Hernán Cortés.

0: Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Imma Pardo.
1: Y con esta marcha que nos pone nuestro técnico Carlos Gómez, aquí con fuerza arrancamos esta segunda hora de programa a la 1:07 de la tarde. Un saludo a los oyentes que se unen a esta hora en la sintonía de Hoy por Hoy en edición verano. Ya saben que los lunes arrancamos con fuerza, con dos mujeres, dos colaboradoras de este mes de agosto que nos abren los ojos al mundo. Primero Irene Ballester, nuestra experta en arte, que en su sección Museus en Violeta nos hace conocer obras de arte que están en los museos de la comunidad con mujeres y que ella además nos ayuda a interpretar esa obra con una mirada feminista, una mirada de empoderamiento de la mujer, conociendo los orígenes de su creación. Y luego está también Ana Mansergas, nuestra viajera que busca destinos muy distintos para abrirnos también la mirada al mundo, conociendo los trabajos de ONGs, de entidades sociales valencianas que trabajan allí y que nosotras también podemos conocer. Y ya saben que contamos hoy con un especial Elche, bien merecido, porque están ya con los preparativos del Mystery y a esta hora deben de estar ya oliendo muy bien la ciudad porque deben de estar preparando un arroz con costra gigante.
0: Museus en Violeta, con Irene Ballester.
1: Irene, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo, ¿cómo estás?
2: Un placer estar así, Amtu, Inma.
1: Bueno, tenemos que elegir otra obra de arte y tenemos que hacer una lectura muy especial en Violeta sobre esa obra de arte que nos traes hoy.
2: Avui ens anem, jo et proposo que viatgem a Alacant.
1: Muy bien.
2: Que deixem València, sí. Que ens anem a Alacant, sí, sí. Perquè també és una ciutat carregada de molt de patrimoni, de molt d'art, que val la pena visitar. També a l'estiu té unes platges boniques, però no sols és platja, també hi ha cultura.
1: Por supuesto.
2: I trobem un museu molt interessant, que és el Museu de Belles Arts, Gravina, on hi ha una obra que avui vull parlar-te d'ella, i és la Rosa Mística de Francesc Laporta Valor, un pintor alcoià que realitza esta pintura l'any 1894.
1: Muy bien, muy bien.
2: Te conté més cosetes.
1: Sí, cuéntame más. Sí, sí, porque me interesa mucho lo que vas a decir ahora del Museo de Bellas Artes.
2: Y hemos estado parlant abans, Inma,
1: sí,
2: pero
1: lo hemos estado comentando, me parece muy fuerte.
2: A ver. Malauradament és un museu que no té dones artistes. No hi ha exposades dones artistes. I això,
1: però vamos a ver,
2: sembla estrany. Sí que és cert que en el Museu de Belles Arts s'ha dut a terme investigacions des de la perspectiva de gènere, l'anàlisi d'obres, on sí que s'ha analitzat des de la perspectiva feminista com estan representades. De fet, nosaltres avui parlarem de la Rosa Mística des d'aquest anàlisi feminista, però clar, el fet de que no hi hagi dones artistes sembla que el missatge que estiguem donant a la societat és
1: que nunca hubo.
2: Exactament, de que no hi ha hagut, o de que les alacantines, no? O de les artistes de les comarques alacantines principalment, no han sigut unes dones artistes dignes, no? De que la seva obra s'expose en el Museu de Belles Arts d'Alacant, quan això no ha sigut.
1: No me lo creo.
2: Ahí tenim una part de la història que encara és, encara costa d'estudiar, encara costa de visibilitzar, però que hem de parlar d'ella, l'hem de tractar i sobretot hem d'anomenar a dones artistes tan importants. Mira, Inma, com per exemple Elena Santonja, que va ser la primera pintora que va arribar a exposar al mateix nivell que els pintors alacantins del segle XIX. Antonia Pardo, que va ser la primera artista en exposar al Casino d'Alacant. O Matilde Gavarra, que va sol·licitar una ajuda econòmica, atenció, a la Diputació d'Alacant per ampliar els seus estudis a Roma, Inma, però li va ser esta ajuda denegada perquè les dones,
1: era mujer.
2: Clar, les dones havíem de casar-nos i havíem de tindre fills. En algun moment parlarem de com costa sostindre el geni.
1: Sí.
2: Quan no, el geni és ell, no? L'artista és ell.
1: Bueno, está claro que las mujeres siempre lo hemos tenido siempre mucho más difícil que los hombres, eso sin lugar a duda. Pero vamos con esta imagen fantástica, sí, que nos has elegido.
2: És una imatge molt interessant, és l'única que de Francesc Laporta que es troba en el Museu de Belles Arts, i sobretot és una pintura, la Rosa Mística, que pensaríem de la importància de la Verge, de la importància també del seu culte a la Verge. Doncs no. És una pintura de finals del segle XIX, simbolista, al mateix temps és estranya. I jo el que proposo en aquestes pintures és de, en esta pintura és de que aquelles persones que puguen o bé buscar-la per internet o bé acudir al Museu de Belles Arts, és que observen la mirada de la Verge, perquè la mirada de la Verge és molt impactant i sobretot és molt inquietant. Francesc Laporta va tindre l'oportunitat, ell sí, perquè era home, poder viatjar a París, i sobretot París a la fi del segle XIX és un moment d'expansió brutal a nivell artístic, a nivell cultural. De fet, se la considera la capital francesa a finals del segle XIX com la segona Babilònia, per la quantitat de prostíbuls que hi ha, per la quantitat de festa que es du a terme, sobretot la nocturnitat, que l'hem vista representada amb els pintors impressionistes, sí, claro, postimpressionistes, també en Picasso, en Toulouse-Lautrec. I ell representa una dona, però no una dona casta, no una dona pura.
3: Estamos hablando de una virgen, ¿eh?
2: Estem parlant d'una verge, exactament. Quan la verge ha sigut sempre representada sota paràmetres innocents, i sobretot la Verge sempre ha sigut representada al llarg de la història de l'art amb una sexualitat completament escindida. La Verge no té sexualitat. I així apareix tot el contrari, perquè és una femme fatal, totalment, totalment. És una dona que ens mira de manera perversa, és una dona que ens mira de manera sibilina, és una dona roïna, és una dona dolenta de la fi del segle XIX. Un segle XIX que va veure com les sufragistes també per primera vegada
3: iríem
2: al carrer,
3: claro,
2: i si hem al carrer a demanar el nostre dret al vot, sí, la nostra veu també començava a escoltar-se, i sobretot una França, una Anglaterra, una Europa que veia també com les dones començaven a visibilitzar i a lluitar per la seva llibertat sexual. De fet, aquesta és una pintura on fins i tot sembla que la sexualitat de la Verge estiga en entredit, estiga qüestionada.
3: També.
2: I et conté, Inma.
3: Mira,
2: de fet, estan com les roses,
3: sí,
2: la rosa mística.
3: Abajo, sí,
2: exacte,
3: sí, sí.
2: Ella està asseguda en un tro, sí, a més és un tro meravellós perquè té flors, no? Com apareixen les azucenes que representen la seva virginitat, l'estrella de sis puntes que guarda relació amb Venus, amb Astarte, que són les deeses de l'amor, de la sexualitat. Doncs ella està asseguda en un tro mirant-nos amb les mans creuades i té en el seu, en les seues cames, en les seues cuixes, unes roses però que estan amb els pètals caiguts. No són unes roses
3: fresques, no?
2: Exactament, vale, pures, fresques, sí, sinó que són ja unes roses mancillades, podríem dir, no? Són unes roses que han sigut gastades, que han sigut o han patit algun tipus de moviment o fins i tot de violència. I és com si s'estiguera qüestionant la virginitat de la Verge, quan això no ha sigut mai qüestionat. Bueno, ha sigut qüestionat al llarg de la història, però no es qüestionava ja en el segle XIX. Per tant, ell ens planteja que aquesta virginitat, si no de la Verge, almenys de les dones, és una puresa qüestionable. I la virginitat és un element social, un reducte social, un reducte masclista, totalment, que s'ha esperat de nosaltres, on la puresa no ha sigut pròpia, sinó de la nostra família. Finalment, entre les cames teníem la membrana que ens parlava,
3: sí,
2: de l'honor de la família,
3: sí, sí, sí, sí,
2: no de l'honor finalment nostre, no?
3: Sí.
2: I és una mica eixa mirada inquisidora, perversa, però sobretot és una mirada que fa perdre, no? El crepuscle, l'horitzó dels homes, sobretot perquè ella és una dona perversa, és una dona malalta, és una dona que fins i tot pot contagiar de sífilis als homes en aquell moment, i tant que sí, tant que sí. De fet, és una mirada que agafa, no? Que agafa moltes reminiscències i moltes influències de la pintura prerrafaelita d'aquell moment. I hi ha un pintor que recomana moltíssim, que és John William Waterhouse, que té una pintura impressionant, que és Circe invidiosa, de l'any 1892, on hi ha una mirada propera, on hi ha una mirada sibilina, on hi ha una mirada que ens parla, doncs, d'ixe pecat. I sobretot és una pintura que podem qüestionar des d'aquest punt de vista, no? Parlar-lo des d'aquest punt de vista, perquè Francesc Laporta, que va ser finalment un home conservador, un home d'Alcoi, deixa Alcoi de la fi del segle XIX, que després va ser professor també en l'Escola d'Arts i Oficis d'Alcoi, la ciutat que el va veure créixer, nàixer i també triomfar com a pintor.
3: Clar, quin impacte tuvo?
2: Clar,
3: és que no me lo estoy imaginando, l'impacte que tuvo en la societat.
2: Clar, va ser una pintura també molt qüestionada per a l'època, claro, perquè ell no representava
3: a la Virgen de tota la vida.
2: Exactament, no estava representant la puresa de la Verge, la virginitat, tota la connotació religiosa catòlica que ella comportava, sinó que estava representant a les dones que ella havia vist en aquest París de final de segle, que és una època molt interessant de pintures simbolistes, on apareix també l'impressionisme i on sobretot les dones són les considerades les culpables de la perversitat dels homes o de fer-los caure a ells amb desgràcia.
3: Que increïble, o sea, és increïble. És increïble que sea una virgen i tot lo que representa esa virgen, incluso con la mirada, con el gesto,
2: exactament,
3: con los elementos que le rodean y que bueno, y que tienen toda esa explicación que nos estás haciendo, Irene, es increíble.
2: Y a més és que en esta secció de Museus en Violeta el que volem una miqueta és rascar, sí, rascar esos significats, perquè finalment nosaltres i arrancàvem este capítol de avui parlant de que no hi ha dones artistes en el Museu de Belles Arts, però les dones sí que hem sigut muses i inspiradores d'ells. I en este cas, la Rosa Mística, la dona de Francesc Laporta, és eixa dona temerària, és eixa dona que alberga el pecat en si i que sobretot per a l'Església això suposaria també en aquells moments un xoc brutal i
3: una crítica. Una crítica muy hacia él, claro, en este caso.
2: Totalment, però això és una pintura desacralitzada. La trobem en un museu, no la trobem en una església.
3: Claro, seria increïble eso, que estuviera en la iglesia.
2: Ja em puc imaginar els fidels i les fidels amb aquesta mirada, no tant.
3: Sí.
2: I sobretot és el pecat. Finalment, el significat, la iconografia de la que ens parla esta pintura és de qui alberga el pecat i finalment és el cos de la dona.
3: Sempre.
2: La dona és la que representa la maldat, la perversitat i sobretot la culpable de fer caure als homes una vegada més en desgràcia.
3: Bueno, pues ya llevamos dos que són, no sé, ¿cuál de las dos más interesantes? ¿Y la de la semana pasada o esta que me ha parecido también una historia fantástica y sobre todo el gusto de poder escucharte, Irene, explicándolo todo?
2: Un placer estar al teu costat.
3: Bueno, pues estamos ya, bueno, mitad agosto prácticamente, nos quedan dos programas todavía más y yo creo que vamos a irnos en la próxima colaboración hacia el norte, ¿no?
2: Sí, jo crec que ens anirem cap a Vilafamés, si et sembla bé.
3: Ah, al Museu de Vilafamés.
2: Ens anem al Museu de Vilafamés, on també parlarem d'una dona artista que hi ha obra allí, que té obra allí, i ella és Manuela Ballester. I ahir aprofitarem per a parlar una miqueta de com de difícil ha sigut per a les dones artistes sostindre el geni. Ells, el geni, el gran artista.
3: Sí.
2: I nosaltres, les sostenidores de la llar, dels fills, i d'ells també, sostenint-los en casa i en el llit. La qual cosa ha sigut molt complicada.
3: Madre mía, hasta la semana que viene, Irene, una

0: 18 minuts passen de les 2 de la vesprada, dilluns 10 d'agost del 2026. 32 graus de temperatura en estos moments. La sensació per el tema de la humitat és de 38, i tot i que esta vesprada acaben d'escoltar els companys de Ràdio València, se preveuen tempestes de forma indiscriminada per tot el territori valencià. Veurem si al final per esta zona acaben arribant o no. De moment no, això està lluny encara de la realitat. En l'endemà d'una edició més finalitzada de les penyes en festes, el 39 concurs de ramaderies ja és història. Ara de seguida escoltem el balanç que fa de l'edició d'enguany el president de les festes, Héctor Bermúdez, un president que deixa ja de zero, ha sigut a la legislatura de tres anys. Els dos puix que més se miren, òbviament el taurí i el tema del passacarrer, de disfressos. Ja saben, el premi a la crítica va ser per a la penya Cullerot, disfressa individual Cosacos, disfressa col·lectiva l'embolic, i el premi a la marxa va ser per a la penya Dragons. I a partir de estrictament en allò taurí, millor treball del ramat per a Mario amb el manso brillante de Laura Parejo, millor vaca jaulera 38 punts de la Paloma, i millor bou primoroso 23 punts i mig de Fernando Machancose. El pòdium d'esta 39 edició que acabem de deixar enrere: en primer lloc, la Paloma, 183 punts i mig; en segon, la ramaderia de Laura Parejo, 159 i mig; i en tercer lloc, Fernando Machancoses, 147 punts i mig. Completen les ramaderies d'esta setmana. En quart lloc, Eulogio Mateos; els Coves en cinquè lloc; i en sisè lloc, Hermanos Belles. Héctor Bermúdez falla esta valoració d'unes festes que ja són història.
1: Ja una vegada finalitzada la setmana de festes, ja ara en ple procés de recollir i de tornar a normalitat, no?, i fer tot el desmuntatge de totes les zones, fem un balanç molt positiu de lo que ha sigut la setmana. Sí que és cert que, bueno, vam començar en prenent una decisió complicada però necessària, com va ser suspendre els primers dies de festa, tant del sorteig com després el divendres d'inauguració del Mesó, com el dissabte del Xupinasso, però creiem que era necessari. Diumenge van començar en normalitat i ha sigut tota una setmana molt bona. La veritat, la gent ha respost molt positivament, el Mesó estava ple, l'apartat musical, pues, en l'objectiu de fer-lo variat, no? I sabem que hi ha coses que han agradat més, altres menys, però bueno, sempre en la idea de ficar música per a tots els estils. I a nivell taurí van començar en Fernando d'una manera positiva, després van ser uns dies més fluixets, però vam acabar en un cap de setmana espectacular amb Laura Parejo fent una vespre impecable, al dia següent la Paloma, que va ser una jornada històrica superant a Laura i que va fer que siga la guanyadora, no? La ramaderia de la Paloma, i amb el tancament, no? Un tancament que el van tindre que canviar de data, que això ens ha suposat molts problemes, molts dubtes, i que fins l'última hora no sabíem segur si es podria fer, però al final ha sigut tot genial, els bous han treballat molt bé, se va fer un tancament mitjanament limpio, i jo crec que d'ací agrair, no?, tot el treball que ha fet l'empresa Lobsacons, apostant per nosaltres i per aportar aquest gran esdeveniment a la nostra localitat, i també pues, agrair a la meva junta directiva, no?, aquests 3 anys que han treballat d'una manera molt molt gran per portar endavant aquesta festa que té un volum gegant. D'ací, pues, de manera particular, donar-los les gràcies per estar en mi, recolzant-me, i també a tota aquesta gent que també de per el carrer ens ha animat i s'han apoyat en sobretot en aquest any, no?, que hi han hagut problemes, finalitzant inclús sense poder llançar el foc pirotècnic, no?, de la pirotècnia Penyarroja, que des d'ací ho sentim, però el nivell de preemergència 3 ens ha obligat a no poder tirar-ho. Però bueno, ens quedem en que han sigut 3 anys de molt de treball, de molt d'esforç, on hem donat el 100% de nosaltres per portar endavant aquesta festa, i creiem que nosaltres sempre hem sigut exigents en nosaltres mateixos a donar, com he dit, el 100%, i jo crec que és suficient, no?, que si continuarem més temps no serien capaços de donar l'esforç que hem donat, aleshores volem donar un pas arrere, tornar a ser penyistes normals, per dir-ho d'alguna manera, i que vinguin uns altres companys, uns altres penyistes en ganes, en voluntat, i que continuïn la festa, no? Així que no res, moltes gràcies a tota la gent que ha estat queixit al carrer, ha disfrutat i que ha fet que aquesta festa siga sent tan diversa com iguals, no? Moltes gràcies, Vicent, i a tots.
0: I al marge d'esta valoració sobre les penyes que ha fet el president Héctor Bermúdez, recordar que avui dilluns començava el tema de la finestra única per a atendre, per informar els afectats per l'incendi i les ajudes que ha ficat en marxa la Generalitat. Avui, Taida Moreno, la regidora de Recursos Humans de l'Ajuntament de la Vall, ens feia la valoració d'este primer dia.
2: És el primer dia, no? I encara hi ha alguns dubtes, però crec que ha funcionat prou bé. Sobre 30-35 persones han vingut durant el matí a sol·licitar o a tindre, pues, a voler resoldre dubtes que tenien. Se'ls ha atès a tots, se'ls ha donat tota la informació, també els fulls per a que vagin omplint, perquè recordem que són ajudes de la Generalitat. Nosaltres des de l'Ajuntament solament, pues, donem aquesta assistència i resoldre dubtes i també aquest punt de registre per a tot el món que no tinga certificat digital, perquè recordem que també se pot fer des de casa. Però bueno, ha anat en normalitat i bueno, això al final crec que hem d'estar al costat de les persones i per això, pues, vam preparar aquest punt on, bueno, només arribes, no has de demanar cita, sinó que vas a la pantalleta i hem ficat un botó especial per a aquestes ajudes que tenen caràcter prioritari i crec que està funcionant bastant bé i en els pròxims dies, pues, bueno, vos anirem informant de com continua la cosa, però ja puc dir que durant el dia del dilluns, pues, això, sobre 30-35 persones han vingut a sol·licitar-la.
0: I este dimecres 12 d'agost, com saben, la Generalitat Valenciana ha decretat el nivell 3 d'emergència per incendis forestals en tota la comunitat valenciana, coincidint amb la gran afluència prevista per l'eclipsi solar, que ja saben que és este dimecres dia 12. Això implica restriccions en l'accés a zones forestals, sendes, certes pistes en espais naturals protegits i recomanacions importants si vos desplaceu per a observar-lo. La policia local de la Vall ha activat un dispositiu especial els dies 11 i 12 d'agost, controls en els accessos forestals, especialment cap a la Serra d'Espadà, prohibició de trànsit de qualsevol tipus de foc i desallotjament immediat d'acampades o activitats no permeses. Per tant, molt de treballar, molt de sentit comú i especialment després de l'incendi que acabem de patir i que siga dit de pas, extingit de forma oficial, encara no està. 2:26.
3: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
5: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Quiero hablar del día de hoy del incendio, no del incendio en concreto, sino de todas esas ganas de reforestar, de ayudar a que todo torne a ser como abans el més aviat possible. Ens ha parlat el diputat popular per la província de Castelló i Baller Òscar Clavell.
6: Les ganes dels balleros d'eixir al terme, d'eixir a la muntanya, a reforestar, a repoblar, són tan grans, però mos les tenim que controlar, mos les tenim que limitar. Perquè evidentment ara no és el moment. Volguérem tornar a veure-ho demà tot verd conforme estava, en aquestes garroferes, en aquests pins, en aquests amelers, en aquests arbres. Però tenim que seguir instruccions, tenim que ser cautos, no tenim que crear un mal major al nostre medi ambient i a les nostres muntanyes. Les coses se faran quan se tinguin que fer. Ara esperem que no vinguin plogudes fortes, ara en agost, en la tardor, que pugui fer un arrastre, provocar un arrastre i vindre tot allò cara a la vall.
0: I en clau política, Òscar Clavell, no li ha agradat la llista de Spotify que ha recomanat el president del govern, Pedro Sánchez.
6: En tot el descaro del món s'atreveix a penjar-nos vídeos en redes socials recomanant-nos cançons per a aquest estiu. Com si no estiguera passant res en este país. com si Ceuta no estiguera sent invaïda per un número importantíssim que no sabem de marroquís, perquè us parlen de 60, de 70, de 80, ja no saber el número exacte de persones que han entrat sense cap tipus de control ja és preocupant, no saber el número exacte de les persones que han mort intentant creuar o entrant per la mar a territori espanyol com és Ceuta. I quan parla de 60, 70, 80, parla de mils, no parla de 60, 70, 80 persones, sinó de 80.000 persones en una població de 80.000. Tu imagina't, Vicent, així la vaig tenir 32.000 habitants. Uh-huh. I que de colp, en mitja hora, mos entraren 25.000 persones més. Què faríem en aquestes 25.000 persones en mitja hora de colp així? Jovens, dones, majors, gent que no té pa menjar, gent que no té pa beure, gent que no té on dormir, gent que tindrà que fer el que tinga que fer per cobrir les seues necessitats bàsiques. Com se controla això? A més, en un punt, en una ciutat espanyola que està en el continent africà, que no està en la península, en la perillositat o en la problemàtica superior que dona esta qüestió geogràfica. Pues el president del govern se'n va de vacacions, no anul·la ni un dia les seues vacacions, mos dedica encara en tot el descaro i en la cara més dura que el formigó algunes ocasions per a poder disfrutar aquest estiu.
0: Però la Guàrdia anul·la és com Manuel Arambol, major 69, i Beltrán Navàs, poeta Llorente 79.